David! Leve vol im lan! Wa puten i meu en estaciona i sen an! Well, kiwi roig! 1300 vene!